sola que mira façana, façana que mira rellotge, rellotge que mira campana, campana que mira finestra, finestra que mira tramvia, tramvia que mira bufanda.

Jo tenia un amic d'aquests que se poden comptar ensordits d'una mà. Era anglès, però no importava la nacionalitat. M'importava la seva amistat, sensibilitat i els pambolis que menjàvem a casa seva.

el sostre al damunt, alguns que fan mal de clars i uns altres que tenen parells. Hi ha dies amb els peus nus a la sorra, hi ha dies que crema l'asfalt, que passen com fulles

Els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls

Dos homes lo pillen i l'investiguen. Volen saber on està Morgan Freeman, que és el negre de Million Dollar Baby, do you know? Dissimula, s'esmira, desenfunda com un llamp i els liquida. Escup i se caga en sa vida, sempre a punt de mira, de set de cavalleria. O de gringos, forajidos, o de xerifs, corrudes, de cases de putes, o xinos drogaditos de Gran Torino.

tant informe tràgic que t'ha gratit i ho busques a Institut Oceanogràfic. Batisca, foca, tiusques...

0: perquè aquí seguim. Més enllà de les paraules, més enllà de les fronteres. El jovent viu dels Països Catalans. Alcem el puny i cridem amb tot un poble en moviment. Tot un poble en moviment. Tot un poble en moviment. Visca la terra! Això és l'hòstia, gent!
1: She walked in crystals.

0: m'agrada viatjar. No faltes mai a ioga i estudies italià. Vas a la filmoteca i puges a estendre el terrat. T'has fet vegetariana i balles xa-xa-xa.
1: Et desplaces amb vida.